0: faci doncs com cal. I després està el model de Badalona, que és pluriquejar. Pluriquejar de forma permanent. És sempre el mateix. Tot és culpa dels altres, no tenim recursos... No, no, no. El que hi ha darrere de tot això és que no volen fer la regularització de migrants. I insisteixo, si busquem declaracions que han fet els membres del Partit Popular a totes les televisions espanyoles, veurem que el posicionament és nítidament contrari a regularitzar migrants, a aquesta regularització que planteja el govern d'Espanya. Regularització, per cert, molt necessària per ciutats com la nostra. Perquè aquí això va de decidir si prefereixes tenir a gent que ja està aquí, en situació irregular, i per tant condemnades a viure a la misèria, a la marginalitat, i explotades, o si vols tenir veïns i veïnes que ja tens aquí amb drets i que puguin treballar i aportar. I jo, en aquesta dicotomia, ho tinc claríssim.
1: De fet, parlava del model de l'Hospitalet, per exemple, però a la capital catalana s'ha habilitat també el pavelló 2 de la Fira de Barcelona per la tramitació d'aquesta regularització extraordinària, no?, per agilitzar el procés de persones migrants. A Badalona, fons del govern local han dit que s'ha ampliat el personal destinat a aquestes tasques, no?, així com l'horari d'atenció en obrir dues tardes a la setmana. Creu que és suficient el que s'ha fet a la ciutat?
0: És evident que no és suficient. Vull dir, si estem veient el que fan altres ciutats de volums similars al nostre i mirem el que fem nosaltres, és evident que o uns fan massa o d'altres fan massa poc. I jo insisteixo, s'han intentat fer dues coses. La primera, posar pals a les rodes, és un fet, per un tema ideològic. No volen fer aquesta regularització, és un fet. Altra cosa és que l'hagin de fer, perquè no puguin oposar-se. Però hi ha un altre punt. Han intentat assenyalar les cues al Viver com si fossin problema d'aquesta regularització. Aquest ajuntament no funciona des de fa molt de temps. És a dir, les cues són habituals. Que els serveis d'atenció de la ciutadania estan col·lapsats no és una cosa nova. Per tant, tractar d'aprofitar-ho tot per intentar dibuixar una imatge que no és real o d'intentar buscar unes causes que no són les veritables causes que ens porten a aquest col·lapse, jo crec que és profundament irresponsable, perquè al final això és mentir a la gent. A Badalona no tenim un problema amb els serveis públics per culpa de la regularització de migrants. Ho tenim perquè després de 3 anys de majoria absoluta amb 18 regidors han sigut incapaços d'aconseguir, per exemple, que empadronar-se no sigui un drama autèntic de 4 o 5 mesos d'espera. O no han aconseguit que les cues deixin de ser les cues que portem veient aquests darrers 3 anys. Per tant, l'Ajuntament no funciona i l'única responsabilitat és del Partit Popular.
1: La liquidació del pressupost de l'Ajuntament de Badalona del 2025 va ser també un altre dels punts calents, podríem dir, del ple d'aquest mes, del ple de dilluns. El consistori ha tancat l'any amb un romanent de tresoreria acumulat de 342 milions d'euros, que és una xifra que el mateix interventor municipal va titllar com a mínim excessiva, no? Va dir, vostè ha dit que aquesta suma és una barbaritat.
0: És una barbaritat. Vull dir, és que perquè la gent ens entengui, eh? És a dir, i això ho deia l'altre dia el Christian i em va agradar molt perquè té tota la raó. És a dir, amb aquests 342 milions, perquè tothom ho entengui, ens podríem permetre estar un any sense cobrar ni un cèntim d'impostos a Badalona. És una bogeria. És a dir, llavors, quina és l'explicació? Escolta, per què tenim tots aquests diners a la caixa i què implica? Els tenim, en primer lloc, per incapacitat de gestió del Partit Popular, que tot i tenir 18 regidors, és incapaç d'invertir i fer servir els diners que tots els badalonins i badalonines paguem a l'Ajuntament per fer millores en la vida dels badalonins i badalonines. Això és el primer punt. I el segon, és que des de que governa el Partit Popular, aquest romanent no ha deixat de créixer. És a dir, quan ells venen aquí a parlar-nos de bona gestió, el que estan fent és enredar-nos, sobretot si mirem els números. No pot ser que gestionis de forma eficient, no pot ser que gestionis de forma efectiva i acabis tenint 342 milions a la caixa. És un desgavell, és un despropòsit. Però, insisteixo, ara ja no poden dir-nos que la culpa és de que se'ls bloqueja, que no se'ls permet, ara ja no poden dir que la culpa és de l'oposició, ara ja no poden dir que la culpa és dels governs anteriors. Vull dir, jo el que vull és que es responsabilitzin de tot això, d'això i del període de pagament a proveïdors. És que tenim un període mitjà de pagament de 126 dies, quan la llei estableix que han de ser 30. Llavors, tenim un ajuntament que recapta diners, perquè en això sí que no falla, que és incapaç de gastar-los i que, a més, és incapaç de pagar els proveïdors en els terminis que marca la llei. És a dir, tenim un ajuntament que, bueno, a nivell de gestió, és un autèntic desastre. I això s'ha de poder dir. I ara el que no val és que ens diguin que no han tingut temps. Perquè, vamos, tenen, insisteixo, això m'agrada molt dir-ho, tenen regidors suficients per canviar-li el nom a la ciutat. És a dir, no em puc creure que no tinguin regidors suficients per invertir aquests diners i per fer-los servir com cal, que és per millorar la vida de la gent.
1: De fet, l'oposició aquí novament a la una li ha retret al Partit Popular que amb el govern de 18 regidors i de 18 assessors només hagi estat capaç, diuen, d'executar aquest 50%, no?, del pressupost municipal. Aquest és un mal endèmic, això és cert també de l'Ajuntament de Badalona, aquesta capacitat de gestió o aquest nivell d'execució

0: L'execució no ha estat mai per tirar coets, no? A què es deu tanta dificultat a executar els comptes? És que falten mans a l'Ajuntament de Badalona?
1: Clar, aquí ara l'alcalde diria que no, és que els funcionaris són uns ganduls, no? És a dir, com que la culpa sempre és d'un altre. Mira, jo crec, i ho crec fermament, Badalona s'ha de repensar a nivell intern, a nivell de gestió de l'Ajuntament. S'ha de repensar. S'ha de dimensionar correctament. És evident que falten mans. I és evident que falta projecte. I és evident que hi ha llocs clau que és necessari reforçar. Però és que han tingut 3 anys per fer-ho. És que ens han posat un gerent, és que ens han posat directors de no sé què, directors de no sé quantos, i tot i així no han sigut capaços. Llavors, jo sempre dic el mateix. Si no són capaços, que deixin pas. Que deixin pas. Hi ha altres ajuntaments que funcionen de meravella. Que vagin a assabentar-se com funcionen ajuntaments com el de Barcelona, per exemple, o el d'Hospitalet o el de Sabadell, si em dius que el de Barcelona és massa gran, eh? Que vagin a prendre exemples de gestió. I si volen, jo els hi concerto una cita amb l'alcalde d'Hospitalet o amb l'alcaldessa de Sabadell. Però el que no pot ser és que això sigui sempre el joc d'anar buscant culpables, no? I que sigui un mal endèmic no vol dir que sigui algo amb el que ens haguem de resignar. És a dir, que durant molt de temps haguem tingut problemes, per cert, creixents, eh? Cada vegada pitjor. I no es resolguin, home, doncs a mi que en el passat es fes malament no em consola. Jo el que vull és un projecte que em digui, escolta, a partir d'ara ho farem diferent.
0: Sobre la reclamació de Guanyem Badalona a la Generalitat perquè assumeixi la tutela econòmica de l'Ajuntament, vostès què n'opinen? Ja estarien d'acord?
1: Home,
0: creuen que cal això?
1: Jo no sé si una intervenció directa a la Generalitat a dia d'avui és la solució, eh? Vull dir, per mi la solució, i que insisteixo, queda un any per eleccions, per mi la solució és escoltar propostes alternatives, provar i donar confiança a gent que no ha gestionat aquest Ajuntament i que podem portar formes de gestionar diferents, gent que venim del món privat, gent que venim amb idees diferents i gent que estem intentant armar un projecte que a nivell professional sigui sòlid i tingui l'ambició suficient com per donar-li la volta a aquest Ajuntament. Insisteixo, haurem provat 4 anys de majoria absolutíssima d'Albiol i jo crec que arriba el moment de plantejar una alternativa diferent. I el que estic convençut que des de la Generalitat es gestionaria millor, estic convençut. Ara bé, crec que ens ho podem fer solets. Per tant, en un any, jo crec que li podem donar la volta.
0: El centre diurn Folra, canviant de qüestió, aquest matí els entrevistàvem també aquí al Badalona Matí, ha explicat que té necessitat d'obrir un nou espai a Badalona per atendre persones sense llar. De fet, han atès 250 persones aquest passat 2025, però tenen encara 150 persones en llista d'espera, perquè la seva capacitat és d'una quarantena, i amb el nou projecte d'obertura d'un nou espai pretenen poder augmentar fins a unes 60-70 persones, no? Aquesta és una bona notícia, ens deien que estaven en converses també amb l'Ajuntament de Badalona, de fet per poder també que hi pugui col·laborar el consistori en aquest projecte, però en tot cas, no sé si pensa que les institucions en molts casos doncs no arriben a fer la feina i que són aquestes entitats les que els acaben fent-la, no? Els pertocaria potser les administracions.
1: A mi em preocupa molt, igual que vaig dir-ho amb el tema del Banc d'Aliments, a mi em preocupa que des de lo públic acabem demanant uns esforços que no haurien de ser a persones que s'hi dediquen voluntàriament o a entitats que fan el que poden sense tenir els recursos que necessiten de l'administració. Vull dir, jo crec que la lluita contra la vulnerabilitat, la lluita contra la pobresa, la feina que hem de fer contra el sensellarisme ha de sortir des de l'administració i ha de ser liderada per l'administració. I sé que això no dona vots, sé que parlar de sensellar de gent sensellar no dona vots, però crec fermament que aquest lideratge s'ha de fer des de lo públic. I que ens hem de recolzar en entitats i en persones que de bona fe volen col·laborar en aquesta tasca, i jo els hi agraeixo eternament. Però crec que cal lideratge públic, i perquè hi hagi lideratge públic ha d'haver convenciment. I això sí que és un tema ideològic.
0: Un altre tema, la platja dels Pescadors, la platja del Coco, la platja de la Marina i també el Port de Badalona han rebut un any més el distintiu de bandera blava. Creu que la ciutat sap treure prou pit del seu litoral?
1: No, en absolut, en absolut. Evidentment és bona notícia Escolta, feliços amb això, però clar, estem parlant d'una ciutat que tanca un pacte de pressupostos fa 2 o 3 anys, incrementar o canviar l'horari de socorrisme a les platges i que no s'ha fet, que no tenim socorrisme fins a les 10 del matí, vull dir, en una ciutat on, sobretot a més, molta gent gran va a la platja bastant abans. Bueno, jo crec que hi ha mancances importants en matèria de platges, ja no et diré en matèria de planificació turística, però insisteixo, és que en aquesta ciutat s'està començant la casa per la teulada, amb tant anunci, amb tant parlar de coses que al final no acaben passant, i tenim la sort d'estar doncs, en un entorn privilegiat i que ens permet tenir també aquestes banderes blaves, no? Però jo crec que el problema de fons és no tenir un projecte de ciutat. Aquí li diuen projecte de ciutat a canviar quatre rajoles o a demanar que l'AMB faci obres. Jo crec que un projecte de ciutat és una altra cosa. I, evidentment, hauríem d'abordar aquest tema.
0: La temporada de bany, de fet, és a punt de començar, a finals de maig, principis de juny, i encara es poden veure els estrès del darrer temporal, no? A diverses platges, sobretot a la platja de la Barca Maria, on s'estan fent obres també de reparació del passeig. Creu que tot estarà a punt?
1: Espero que sí, però hem de ser molt conscients d'una cosa, i és un debat que també... Hi ha gent que titlla d'ideològic, jo crec que és de sentit comú. És a dir, hem d'entendre el món en el que estem... Un món on el canvi climàtic és una realitat, on cada vegada tenim més episodis de problemes als nostres litorals, i per tant jo crec que aquest debat l'hem d'obrir i hem de ser tot molt conscients de que aquests problemes els tenim, els tindrem, de que hem de buscar solucions, i per tant també ens hem d'anticipar a les problemàtiques que ja tenim i hem de ser capaços de resoldre de forma àgil per tal de seguir gaudint de les nostres platges, no? I això passa per planificació, sense cap tipus de dubte.
0: Anem a un altre punt de la ciutat, on d'aquí una estoneta ens hi traslladarem també de la mà del nostre company, l'Aleix Blanc. Ho dic perquè ja ha donat el tret de sortida la fan zone de la FIBA Champions League, aquí a Badalona, que aquesta tarda arrenquen els partits d'aquestes semifinals de la final a 4, Creu que ser seu d'aquest esdeveniment, que Badalona sigui seu, és una oportunitat unitat per la ciutat?
1: Ho és una llàstima que la penya no hi hagi arribat, perquè ho haguéssim gaudit tots moltíssim més, no? Però nosaltres sempre estem a favor d'esdeveniments esportius que portin retorn a la ciutat. És cert que la coincidència amb les festes de maig, doncs, bueno, ho desdibuixa una miqueta, i el que esperem és que, ja t'ho vaig dir, crec que l'altra vegada, jo el que espero és que la planificació en matèria de seguretat sigui la dient, ho dic perquè és un problema que tenim habitualment, però, insisteixo, jo tot el que sigui que vinguin grans esdeveniments que aportin en positiu el nom de la ciutat no em sembla una mala idea, i més si són elements relacionats amb el bàsquet, no? Que és molt, molt de la nostra ciutat.
0: En el buc insígnia, no?
1: Sí, no, però el problema és que, clar, tenim això, que està meravellós, no? I ens coincideix amb les festes de maig, però, home, a mi em sobta que tu ara ja, tu hauràs vist les banderoles de tot arreu, no? Amb la web aquesta de festesdemaig.cat. Clar, tu si entres i vas al programa de les festes, avui et surt el programa de l'any anterior. Llavors dius, fins a quin punt arriba el desgavell, no? És a dir, estem portant, doncs, grans temes internacionals, que està molt bé, però resulta que de les festes de maig no tenim el programa en la web amb la que hem empaparat tota la ciutat. És tot una miqueta significatiu de com funciona aquest ajuntament, no? De que fins i tot en les coses més petites hi ha errades significatives, no?
0: De fet, si parlem de les festes, demà tindrà lloc el pregó de festes, que és el preludi també, diguéssim, a aquest cap de setmana, que és segurament, probablement, el més intens, no?, de les festes de maig. Quin balanç fan del moment, de moment de la programació que s'ha dut a terme i de la que hi ha prevista?
1: Bueno, escolta, aquí al final, afortunadament, jo crec que gaudirem tots molt d'aquestes festes de maig. Jo t'he de dir que a mi em fa molta il·lusió que el Riqui sigui pregoner. T'ho reconec. Uh-huh. I, bueno, escolta, al final aquest govern fa una aposta concreta amb el tema amb els concerts, amb la gent que porten aquests concerts. Jo t'he de dir que hagués fet una programació diferent, o a mi m'hagués agradat una programació diferent, però insisteixo, això sí que és facultat seva, i el que esperem és que surti bé i que tots els badalonins i badalonines ho gaudeixin molt.
0: Fernando Carrera, president del grup municipal del PSC, gràcies per haver-nos acompanyat.
1: A vosaltres.
0: Adéu.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
3: Del Badalona Matí.
4: No recuerdo la primera vez. Ahora creo que siempre estuviste aquí conmigo. Te he buscado como poeta, como amigo, brújula, consuelo y esperanza. Enloquecido. Te he buscado en todos los rincones donde alguna vez estuviste y he tratado de conservar tu presencia presentida en la eternidad vulnerable de estas imágenes.
5: Esto es realmente lo que me conecta con él y sentir que realmente sí que existió.
6: Muchos lorquianos me entenderán porque es algo como muy loco, ¿no?
4: Sin embargo, no he comprendido hasta ahora el sentido de este viaje. Porque todo se acaba, pero todo queda en algún rincón, y aunque muchas veces vivimos completamente ajenos a su existencia, de pronto, sin saber por qué, se levantan de su escondite y nos hacen vivir tiempos lejanos que creíamos perdidos. Y tú, Federico, tú me estabas empujando con una mano invisible hasta este lugar. Ahora comprendo el sentido y alguna vez, en el silencio de estas paredes, he escuchado el eco de tu voz repitiendo:
3: solo el misterio nos hace vivir.

0: Miguel Poveda, a un altre tipus de música. Acabarem el programa amb més música, però de la mà de la Laura Vives. Bon dia, Laura.
1: Bon dia, Tuti.
0: Com estàs? Quina il·lusió
1: fa, il·lusió, retrobar-me amb tu, home. M'ha encantat aquesta sorpresa.
0: Que sí. Escolta'm, què ens portes avui?
1: Avui vinc a parlar del Festival Embassat, un festival de música independent del Vallès que se celebra cada any a Sabadell. I és un esdeveniment que s'ha consolidat com un dels punts de trobada imprescindibles per als amants del pop-rock, la música urbana i la electrònica.
0: I quan serà això?
1: Aquest any tindrà lloc els dies 15, 16 i 17 de maig al Parc de Catalunya de Sabadell i compta amb més de 34 artistes en el cartell i podem trobar tant talent local, emergent, com propostes internacionals. I si vols les descobrim.
0: Vinga, friso ja.
1: Començo amb Chico. La moderna de Badalona, sap qui és, Chico, o no?
0: No el coneixia.
1: No el coneixia.
0: És que la Laura Vives em diu així, la moderna de Badalona, jo no sé per què.
1: Perquè ho ets. Doncs Chico és el projecte artístic de Cesc Valverde que ha sabut convertir l'amor, el dolor i la fragilitat en una proposta molt personal i amb el temps doncs, ha anat ampliant el seu univers sonor, barrejant pop experimental, hiperpop, trap i molt més, i a l'Embassat ara arriba amb el seu nou àlbum, que és Listen. Tu no el coneixies.
0: Aquest no el coneixia.
1: Doncs a veure si coneixes aquest altre nom, que és Dan Peralbo i el Convoy. No passa res, si un dia odio més, si un dia odio
0: només passa res. Dan Peralbo em sona.
1: Et sona?
0: Sí.
1: Et sona? És el grup de Torelló que es va donar a conèixer després de guanyar el Sona Nou el 2021 i a l'Embassat doncs, venen a presentar el seu nou disc King Goig, que va sortir fa una setmana, si no m'equivoco, i bé, és pop-rock fresc, de guitarres i melodies enganxoses, per tant, un bon grup per escoltar.
0: Doncs sí, sembla que sí, eh?
1: I també hi ha grups amb molta trajectòria, com és el Petit de Calaril, que torna després d'un període de silenci creatiu amb el disc Aril, Aril, Aril. Des del 2022 el grup ja havia fet una pausa que ha servit per això, per explorar nous horitzons i reflexionar, i ara tornen amb un àlbum ple d'introspecció, preguntes i amb la seva marca inconfusible, que és la llibertat creativa i la curiositat sonora.
0: M'està sorprenent que de moment tots són homes i em sorprèn això de tu.
1: No, home, no, òbviament jo t'haig de portar també grups i artistes dones i un dels grups que està creixent molt i que també estaran a l'Embassat és Alosa.

0: les propostes
1: que van venir a Badalona, eh?
0: Van venir a Badalona?
1: Sí, la setmana passada.
0: A les festes de maig? Sí, ostres, doncs no...
1: Tu has perdut.
0: Perdona, estava de viatge, perdona. Doncs bé, Alosa és una de les propostes més singulars del panorama català actual, amb un folk contemporani molt delicat. Ja, mira, els Premis Enderroc es van endur 3 guardons. Millor disc del folk, tant per al públic com per la crítica, per a l'àlbum El primer cant del matí, i a millor artista revelació de l'any. I bé, si no les heu vist en directe, doncs mira, perquè us ho veu perdre aquí a Badalona, doncs us aneu a Sabadell, que és una gran oportunitat. I si vols, continuo amb aquest gènere, perquè sí, també hi seran Filles de Cassandra.

0: duet gallec format per Maria Soa i Sara Faro fusiona folk i tradició oral amb electrònica i pop, amb una mirada feminista i reivindicativa. I bé, aquí al final també venen grups consolidats, però també hi ha grups emergents que hi participen com grup de ties. Què t'ha passat? Què m'ha passat? I ara solo bebo puto, puto bici català. Doncs bé, aquesta és una banda de rock alternatiu amb essència garage formada per Mariona Rodríguez, Gin Torrado i Amparo Seaone. I bé, arriben a l'Envasa després de guanyar la Fàbrica Envasa, un concurs que dona visibilitat a nous talents dins del festival. Una sona oportunitat bé, per sí, conèixer-les.
1: Sí, sí. I tant.
0: I també hi serà la banda Mishima.
2: Tampoc, ara que les veig, podria dir que n'hagi enyorat alguna.
1: També van estar a Badalona la setmana passada.
0: Ho he vist en un cartell avui.
1: I bé,
0: amb un somriure estàs totint. Què podem dir, no, d'aquesta banda, ja?
1: No sé, m'encanta Caravent i m'encanta tota la banda.
0: Doncs vés a l'Envasat ja, directe, a veure'ls un altre cop. I si vols, també ara passem a noms més internacionals. Comencem amb Bob Dylan.

0: que combina rock, rap, punk, música i música alternativa amb un directe molt potent i a més aquesta serà l'única data a la península Ibèrica després d'haver cancel·lat la seva participació en alguns festivals. Per tant,
1: un british, que encara ho fa molt més especial això.
0: Exacte, i si vols acabem aquest repàs de l'Ambassat amb el grup Kari Kari. Austríac format per Stephanie i Alexander, coneguts pel seu so indie pop, indie rock, amb un toc experimental i cinematogràfic. I bé, aquest festival, doncs bé, us he destacat aquests noms, però òbviament, com hem dit abans, hi ha 34 propostes, entre elles Greta, la Ludwig Bang o Al·lèrgiques al Polen, però clar, anem a descobrir també nova música que també ens agrada, tot i que potser no t'ha agradat massa tot. Però...
1: No, sí, està molt bé conèixer noves propostes musicals.
0: Doncs sí.
1: Sempre m'agrada anar descobrint coses noves.
0: Doncs
1: sí.
0: Si vols descobrir tot el cartell complet, ja saps què fer. Del 15 al 17 de maig, doncs cap a Sabadell, a l'Ambassa, que ja saps que bé, no pinta malament pel que t'he posat.
1: Doncs no, cap a Sabadell, en aquest festival Ambassat, perquè pinta bé, Hem començat amb Xico, hem passat pel petit de Calaril, hem anat amb els Mishima, Filles de Cassandra, bé, ja per tots els gustos,
0: Exacte, i està bé sortir de
1: Laura Vives, que vagi molt bé i cuida't.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Seleccionem els millors moments del programa.
2: Badalona Matí. Els millors moments. Els millors moments. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
3: A continuació, us oferim la repetició de la tertúlia emesa aquest matí.
4: I a aquesta hora donem pas a la tertúlia d'actualitat del Badalona Matí, avui amb la Sílvia Rodríguez, en Fran Famades, Òscar Neiras i l'Aniceto Ramírez. Què tal? Molt bon dia.
5: Bon dia. Molt bé.
4: Dèieu que és un moment maco, que parlàveu a fora abans d'entrar a la tertúlia de les festes de maig i que és un moment maco per la ciutat, deia l'Òscar, no?
5: Sí.
4: Aquest mes de maig que coincideix amb les festes i a més també amb la final a 4, de la final de la Basketball Champions League que comença ja s'ha pogut observar com està funcionant aquesta fan zone i de fet avui també es disputen les semifinals a l'Olímpic entre el Laguna Tenerife, el Ritas Vilnius a les 6 de la tarda, més tard Unicaja de Màlaga, AEK d'Atenes a les 9 i la final serà dissabte. Tots els partits retransmesos com no podia ser d'altra manera per Radio Ciutat de Badalona. Televisió de Badalona també emetrà la final del partit. S'han preparat a més programes especials el mateix dia d'aquestes semifinals. També aquesta mateixa tarda els companys del 360 Televisió de Badalona faran un especial competició de Champions League i vaja, Badalona suma aquestes dues celebracions enguany, que si ja de per si les festes de maig, diguéssim, ofereixen un maig força atapeït. Ara fa uns dies, ens deien alguns tertulians, potser seria jo més partidari de contraure, d'aglutinar les activitats en un parell de setmanes i no pas de fer un mes de maig tan dispers. D'altres deien que no, que ja els estaven bé,
5: Sí, sí.
4: I a més, el gruix, diguéssim, de la festivitat es concentra aquesta setmana perquè és quan també tindrà lloc el pregó, aquest mateix divendres. Com viviu vosaltres les festes, la celebració també de la Champions i tot plegat?
6: Home, molt maco. Primer de tot perquè tinc fills, llavors, adolescents. I això
4: tenen aquesta sensació de FOMO que no es volen perdre res.
6: Això mateix.
4: Oi que sí?
6: Però és molt engrescador, perquè tens una agenda espectacular. Pots triar de tot. A més, el clima acompanya. Ho veurem el dissabte, que diuen que serà una mica tonto. Per la resta, i són dies ideals, no fa ni calor ni fred, per passejar, per interactuar amb tothom. És realment una immersió en l'experiència de badalonina, que és molt maca.
5: Bueno, i els nens, no? A mi m'encanta que van tots amb el mocador... Aquesta setmana tots és l'excursió de totes les escoles, ho viuen amb molta alegria, veus les escoles decorades per fora, les botigues, sí, a mi realment M'agrada moltíssim.
4: Aquest matí, en especial, hi ha aquesta cita també que es fa amb els escolars de la ciutat, que fan el lliurament aquest del dimoni, i aquesta festa també, on ells també són en part protagonistes.
7: Sí, totalment protagonistes, perquè el mocador arriba a totes les escoles de primària, i això...
5: És com el punt també, de sortida, no?
7: Cantant, és com el tret de sortida, exacte. I com bé deies, Núria, doncs, els mestres acompanyen a la canalla doncs, a veure la plantada del dimoni, a deixar... el seu treball del dimoni que han fet aquest any i que porten ja a lo millor un mes treballant-lo, i clar, els fa molta il·lusió. I després, clar, els acompanyen els professors, però després venen a la família un altre dia, i són ells a vegades els que expliquen el que les explica el mestre, i això, pues, bueno, és molt engrescador, la veritat és que sí.
4: Fran.
8: Bueno, sí.
4: També,
8: Sí, més. No? Més u, no? Es posa això al Twitter, això.
4: Això més u, i pel que fa a la competició de bàsquet...
8: Això no m'interessa per res.
4: No t'interessa per res?
8: No, perquè sóc molt de la penya.
4: I una vegada la penya ha caigut de la competició?
8: La penya ha caigut de la competició.
4: Bueno, però t'interessa anar a veure l'AEC,
8: No, ahir vaig veure a València, ahir vaig veure l'Eurolliga, perquè tinc un amic que juga a València, i estic centrat en que València elimini aquests maleducats del Pau del Panathinaikos, i aquí, pues sí, bueno, ho veuré, suposo, però no aniré al camp. Ja quan van perdre el camp del Unicaja i vaig veure que havien d'anar a Grècia a classificar-se, vaig tenir clar, malauradament són molts anys anant a Grècia a veure partits de bàsquet, i sé que allà tot és una farsa, i tots els partits estan amanyats, i tots els àrbitres s'acollonen amb la pressió del públic, i tots són com el president del Panathinaikos, que hauria d'estar més aviat a la presó que no pas en un camp de bàsquet, amb la qual...
6: Déu-n'hi-do.
8: No l'heu vist?
6: Sí,
8: mireu-lo, un multimilionari que li han posat 10.000 euros de multa. És com si a nosaltres ens diguéssim paga un euro, diguem, no? Que, home, millor no pagar-lo, però... Però vaja, no, jo volia parlar de que la primavera és sensacional, jo estic supercontent amb la primavera. La primavera tots ens puja tot al cap, i les festes de maig a Badalona encara una mica més, diguem, no? Però per mi la base de tot és que la primavera és, amb diferència, el
6: millor de l'any. Jo haig de trencar una llança per les festes de maig, perquè jo sóc relativament nòmic, relativament... Farà 7 anys, ara, que sóc a Badalona.
4: I aquest format de festes ja t'està bé? T'agrada? Sí.
6: Sí, però sobretot el que va ser la cremada del dimoni, amb el castell de focs, amb els meus fills el primer cop, és inoblidable.
5: Sí,
6: és una d'aquestes coses que et queden, eh?
5: Que no t'oblides.
4: Que des de dos anys...
6: Molt, molt maca.
4: Sí. Se li suma l'espectacle de drons, també.
6: És que et passes ben bé tota la tarda immers en això i dius...
8: A mi em surt el criticanisme dels badalonins, diguem, que és no saber-ho vendre. Perquè això és únic.
6: Molt cert.
8: Això és únic.
6: Sí,
8: o sigui, després, els focs artificials, no, els ablanes, els de no sé què, tal. Però la cremada del dimoni és únic. I per què no ho sabem vendre? No
4: ho sé. I que ja comença la tarda, com deia, amb aquesta tanda de lluïment, de les colles, que ja et van convidant a festa, per tant, és veritat que és un espectacle, és un esdeveniment molt bonic, que aglutina moltíssima gent, que nosaltres ho tenim molt clar, això. I segurament també cada vegada ve més gent de fora a veure.
8: Jo tinc molts amics de Barcelona així que venen a veure la cremada del dimoni, sopar i cap a casa, diguem, no? Ja està, doncs és un altre atractiu que en traiem rendiment als restaurants, als bars, tal, no?
4: Recordem
8: moviment econòmic de Badalona.
4: L'any passat va ser el primer any amb aforament, diguéssim, també amb motiu limitat, per la cremada, amb motiu de seguretat. Aquest any es manté, també no hi va haver problemes l'any passat, la veritat, I aquest any hi ha la novetat de les obres de Francesc Layret en aquest primer tram, però vaja, en principi doncs no ha d'haver una afectació. Sí que calma, la gent sí que...
7: Ha d'anar tranquil·la, això sí.
6: Sí, una cosa així pacificada, paciència, escolta.
7: Bueno, però
6: hi ha l'ambient i ja està.
7: Hi ha una cosa molt característica de la cremada del dimoni, que és quan passa el tren mentre es crema el dimoni.
5: Ai, sí.
7: Això, enlloc, enlloc passa. O sigui, que això és molt característic. O sigui, jo crec que és el moment en el que som més badalonins, per això, perquè tenim el dimoni i el tren.
6: Bueno, jo el primer que em va sorprendre aquell dia... Aquell any, em sembla que fa 3 anys, que la cendra va anar una mica massa cap a la Rambla.
7: Això també, per al vent,
6: i
7: no?
6: I tot vam estar amb allà i que socarrimem. Però bueno, no passa res, afortunadament.
7: Però hi ha una cosa que l'any passat també va ser diferenciadora, i jo crec que aquest any també ho serà. A les festes de maig hi ha més civisme que quan celebrem a Sant Joan. Però molt, O sigui, les festes de major crec que la gent va com més acurada als llocs i després de la cremada doncs anem a sopar o agafem un entrepà a qualsevol lloc i passa gent i anem als concerts, no? I en canvi, l'any passat sabeu que el de Sant Joan va ser un desastre, no? Però un desastre enorme. No sé el que passarà aquest any, però sí que si es fixen, en plan civisme, les festes de major, encara que també són un lloc en què aglutina moltíssima gent, doncs el comportament és diferent.
4: Perquè no, és la nostra. Ja la diferència és, diguéssim, juntament amb la cavalcada, segurament és sí. L'acte que més persones aglutina a la ciutat de València.
9: No, jo crec que la gent es mentalitza que és la nostra festa.
4: En un lloc, diguéssim, més concret, no? Perquè sí, la cavalcada sí que fa la seva ruta sí, i en aquí, sí, en canvi...
9: I tothom amb el mocador, vull dir... La fem nostra, eh? Això és l'important. La respecte és perquè és la nostra festa.
7: Sí, sí, sí.
4: Em fa molta gràcia i us comparteixo, no perquè jo treballi aquí, però ahir arribava de fer la compra a casa i els meus fills estaven mirant el programa de festes de maig d'altres anys, perquè els agrada aquesta... Clar. Perquè ja comencen a escalfar motors i ells ja tenen ganes de reviure-ho, i això imagino doncs, que ho fan els nens de la ciutat, i que tenen doncs, sí, sí. Aquest recurs també. Us preguntava per la final a 4, en Fran ja dic que ell no s'hi deixarà veure massa per allà, però sí que per aquesta fanzone ja s'han doncs, deixat veure els escolars, sobretot també d'alguns centres de la ciutat, i ahir tenien els micròfons doncs, alguns dels professors.
10: Per nosaltres fantàstic, perquè a l'escola ens agrada molt el bàsquet, a l'escola Batúlia agrada molt el bàsquet i els nens estan encantats, les nenes també s'ho estan passant molt bé. Una llàstima que no vam poder celebrar això amb la penya. El bàsquet es porta per dins, al final Badalona també es viu el bàsquet i és increïble que puguem viure una final com aquesta i a veure si es pot celebrar amb la resta d'aficions també per aquí.
4: Doncs a veure si aquesta fanzone, no sé si penseu que tindrà doncs, l'impacte desitjat, no? També el fet que Badalona sigui seu d'aquesta final de la competició i el fet doncs, que Badalona es torni a posicionar en certa manera també, encara que no jugant la penya, que això és l'espineta que se'ns queda clavada, però en el món del bàsquet, no? També com a seu de competicions destacades com aquesta.
9: És que clarament Badalona ha esdevingut una meca del bàsquet, però no hi ha ara. Que portem molts anys i que mantinguem aquest nivell és important, que no sigui flor d'un dia, que a més a més se'ns assigni precisament aquesta cultura de bàsquet històrica que tenim i que aquí tothom és benvingut al màxim nivell i tenim un equip que els plantarà cara a més, que és el bo, no?
4: Niceto.
7: Bueno, clar, jo és que a vegades no gosso dir res perquè si tenim aquí un superfan com l'Òscar, a lo millor dic, hòstia, ja l'ha cagat aquí i no tiraré cap endavant. Però sí, clar, tothom desitjava que la penya es classifiqués. A més, estàvem molt animats perquè també la penya a l'últim any doncs ha fet els últims dos anys ha fet un canvi molt important en positiu, l'arribada de Ricky Rubio de nou, que sabem tots que intentem tenir-lo entre cotons, no? De fet, és el pregoner d'aquest
5: any. Això no va dir ara, oi?
7: Sí, de fet, és el pregoner d'aquest any. Llavors, avui és tan maco, no?, que estigués la penya jugant, el pregoner. Però, bueno, llàstima que no... Però la intenció era bona, per part de l'Ajuntament...
4: L'espineta clavada, de poder parlar amb ell aquí també al Badalona Matí, que ho hem intentat i no ho hem aconseguit, malauradament.
7: Bueno, no es preocupa. L'altre dia estava a la festa allà del Badiu, o sigui que amb el seu fill o la seva filla, no sé si és fill o filla, però estava per allà. Llavors, doncs, bueno... la penya en aquest cas pues, es representa a tots, evidentment, i encara que no estigui, Òscar, encara que no estigui, està el pavelló municipal, el pavelló olímpic, estarà el president de la penya per allà representat, alguns jugadors, i ja sé que és dur, però bueno, pues, intentarem acompanyar en la mesura del possible.
8: Està molt bé, eh? Jo no dic que no, dic que el que passa, jo com a aficionat em dius, jo sóc de la penya i després del bon bàsquet, i llavors, si alhora... puc veure un Madrid Hapoel o un València Panathinaikos o un Unicaja Lietuborritas, pues miro el València, diguem, no? Perquè és millor bàsquet. Ja està, no passa res. No? I l'altra banda és la penya, que encara que jugui contra el Gratallops, jo aniré perquè sóc un ja no em queda quasi cap fanatisme a la meva vida. L'únic és la penya. I la penya...
7: No pot perdre.
8: Ja està.
7: Ja està,
9: un fanatisme molt sa.
8: Bueno, sí, és com l'amor, diguem, no? No em busquis explicació de petit. El meu pare em va dir, anirem a la penya, doncs... no m'ho vaig poder pensar, no vaig tenir dret a dir... Pensa tu, no?
4: La penya és com
8: vaig ser de la penya, diguem. Que tot i que després dius, ostres, no, però si aquests juguen millor, si aquests són més guapos, si aquests... bueno, ho sento.
4: Aquí la raó queda relegada.
9: Hem estat molt orgullosos del nostre equip, Això sí que és veritat.
8: Més enllà de la broma, està clar que Badalona és bàsquet, i a mi qualsevol cosa que tingui a veure amb el bàsquet, tant a primer nivell europeu com també amb altres coses, perquè potser trobo una mica a faltar, ara mateix hi ha una crisi del bàsquet base, no hi ha cap equip amb categories inferiors altes, diguem, no? Sant Josep, els Salesians, el Círcul... no estan passant una bona època, la Minguella, i m'agradaria que... És evident que això són diners, és tan trist com són diners, o sigui, perquè el Montgat o el qui sigui els hi dona 150 euros al mes per pagar-se, ja no parlem de professionalisme, per pagar-se la benzina per entrenar, diguem, no?
9: És el que dius, Fran, s'està perdent una miqueta,
8: Sí, aquest...
9: Si falta inversió en el sentit de on són els equipaments?
8: Ah, bueno, no,
9: els hem deixat perdre.
8: Això és el més greu.
9: I, clar, sense equipaments aquesta cultura es va laminant. Busquen altres llocs, ja no tenim aquesta continuïtat, es va trencant una mica aquesta tradició i seria una llàstima molt greu,
8: Si de clar, és veritat, perdre... però que a Badalona hi ha un nen bota la pilota abans que xutar-la.
5: Sí, jo tinc aquesta sensació.
8: Sí. Això és indiscutible.
5: I a més, jo penso que també és molt interessant que, sent una ciutat on el bàsquet és tan important, no?, que diferents entitats puguin participar, no?, vull dir que al final són els nens, és la gent jove, és un esport, és un ambient sempre que és molt sa, tot
8: uns
5: el que
8: valors,
5: és esport.
8: Uns valors molt grans, no? Sí, estic d'acord.
5: I el bàsquet té un punt com... Anar a veure un partit de bàsquet no és el mateix que anar a veure un partit de futbol, o sigui...
9: Hi ha una, sí o
5: no? No té absolutament res a veure,
8: no? Jo no puc opinar sobre això, però sí que és veritat que abans ella ha parlat d'Enriqui. Enriqui té un efecte molt positiu per Badalona, més enllà de que és segurament el millor jugador que ha jugat a la penya al llarg dels anys. Enriqui, tot i ser del Masnou, està amb una noia, casat amb una noia de Badalona molt fanàtica de Badalona, diguem. Llavors ell ja ha dit, mentre vulgui estar amb ella, hauré de ser molt fanàtic de Badalona. Ha invertit els seus diners a Badalona... i ha invertit la seva il·lusió a Badalona. No? O sigui, si no l'has pogut veure, estic segur que si anem a passejar per la Rambla ara ens el trobarem, perquè ho ha portat el nano a col·le i s'ha anat a la Rambla perquè té dos negocis ara a la Rambla i està assegut en una terrassa prenent alguna cosa, perquè és molt pro Badalona. I de debò, si no, ell va dir que si no, ell s'hauria retirat. Les butxaques les té més plenes que les tindrem nosaltres en tota la vida. Però li fa il·lusió jugar a Badalona, que quan es va retirar l'any passat que no jugava, va estar a punt de jugar amb el Montgat, diguem, perquè viu a Teià o Tiana, no sé exactament, tampoc no vull fer safareig, però és un xaval que s'estima a Badalona com qualsevol de nosaltres, només, Però, com que té calés i pot invertir i tal, doncs, hi està constantment el Guillem Vives, el Pau Ribas, que viuen pel centre de Badalona, estan tot el dia el Guillem, i jo me'l trobo amb el seu fill a l'esquena, portant-lo a la guarderia quasi cada matí. I això me'n recordo molt, i acabo, en Cito Alonso, que ara és odiat, entrenador del Múrcia, que va venir a Badalona, venia del Monzón, va venir a Badalona com a ajudant de l'Aito fa molts anys, i diu, és que allò de Badalona no es pot explicar. Diu, jo vaig arribar el primer dia quan surto de casa meva em creu amb en Rafa Jofresa. Diu, clar, a Monzón o a Madrid, per trobar-te un jugador de bàsquet o de futbol professional, ja has d'anar a un lloc molt elitista. Diu, jo sortia a casa per anar a comprar el pa... i em creu amb el Rafa Jofresa. I l'endemà el Jordi Villacampa estava esmorzant al mateix bar que estava esmorzant jo. Bueno, doncs això és Badalona i que no es perdi, diguem. Però perquè es perdi, el Círcul,
9: Exacte, és aquesta ruïneta que parlàvem.
8: La Minguella... Que tots aquells han de fer bullir l'olla.
4: Han de jugar al seu paper, també. Vinga, anirem de seguida a altres qüestions, però és que avui tenim a la tertúlia l'Aniceto i d'aquí una estoneta estaré entrevistant el president del grup municipal del PSC, el Fernando Carrera, i li demanaré per aquesta possibilitat de primàries després de que l'Aniceto Ramírez hagi presentat doncs, la seva candidatura a cap de llista del grup socialista. Ni que sigui breument, Aniceto, deixa'm que et demani per això.
7: Núria, saps que no puc respondre a res.
4: Sé que no em pots respondre breument. Sento, eh?
7: Bueno, el que sí que és molt important és que a nivell del Partit Socialista doncs, es fa una aposta per participació dels militants doncs, perquè opinin pues, de dos projectes diferents que no confrontats també són projectes en aquest sentit doncs, que tenen moltes similituds però són dos formes de pensar dintre del partit. Llavors, com veieu, són unes primàries molt tranquil·les de moment, que em sembla que externament no arriba a res de confrontació ni res, i la intenció de els dos podrien dir precandidats, perquè no podien dir candidats, perquè són fases de primàries, però a aquests dos precandidats la intenció és que continuï amb aquesta tranquil·litat i que cadascú doncs, intenti trobar els avals necessaris i que tiri cap endavant. Jo m'estimo molt a Fernando i al seu equip, i suposo que Fernando s'estima també al nostre equip, perquè al final formem part d'un partit. Uh-huh. ¿Vale?
4: Comptes amb els avals suficients?
7: Estem treballant.
4: Molt bé. Doncs no sé si penseu que un procés de primària bueno, sempre pot ser positiu en un... Sí. En un partit.
9: El primer de tot, enhorabona per el pas valent, pel pas valent. Això sempre, eh? I tenir un projecte, tenir ambició de ciutat i tant de bo tinguis un programa que ens faci il·lusió als badalonins. Això, tota persona que dona tota aquesta energia, el seu temps, la seva dedicació a un projecte que és el més vocacional, per mi, xapó, sempre.
5: Sí, sobretot la part vocacional, no?
9: Millor de les sorts, d'acord?
4: Mm. Bé, doncs anem a un altre tema, perquè avui és... avui no, ja fa dies que parlem del sector educatiu, eh? És un sector, el dels docents, doncs, que acumulen molts mesos de protestes i ara també doncs, un reguitzell de vagues també importants, que podrien encara doncs, ser força més significatives si s'acaben portant a terme aquestes 17 vagues que hi ha convocades. Avui, per exemple, és el torn dels 0 a 3 anys, de l'etapa educativa de 0 a 3 anys, i per tant les escoles Bressol avui estan aturades i nosaltres ens hem volgut apropar fins a l'escola El Virolet, de Badalona.
11: És una moguda que està a tota Catalunya, des de la plataforma 03, i després és una cosa estatal. A Madrid ja porten dies amb unes vagues indefinides, i nosaltres el que volem és recolzar, ja que hi ha molt de moviment en aquest moment, s'està donant molta visibilitat al 03 i que en aquest moment les educadores i les mestres del 03 ja no podem més.
12: D'alguna manera nosaltres som la veu d'aquests infants que no es poden expressar i llavors també fem un acompanyament molt curós a aquesta etapa, els infants, les seves famílies, i llavors aquest acompanyament requereix per part nostra una presència, una mirada pedagògica i afinar molt per fer un acompanyament de qualitat.
4: I asseguren que amb les ràtios actuals doncs, aquest acompanyament de qualitat no és possible perquè es troben saturades en el seu dia a dia. Una rebaixa de ràtios que també demanen en la resta, diguéssim, d'etapes educatives, malgrat que ja estem veient doncs, que per ara la proposta, diguéssim, que fan els sindicats majoritaris, com podria ser USTEC i d'altres que no han corroborat el pacte acordat entre Educació, Comissions i UGT, doncs no té vies d'arribar a bon port, perquè de moment la consellera Niubó tan sols ha plantejat que s'obre ajustar-ne el desplegament d'aquest acord aprovat amb la resta de sindicats, però no augmentar-ne les condicions o a millorar-les. Què en penseu?
8: Jo crec que l'altre dia estava en una tertúlia aquí amb la Carme Martínez, que és una mestra ja jubilada, però de Comissions Obreres, que ha estat alliberada durant molt de temps i treballant en Comissions Obreres, i em va estar explicant això i he de reconèixer que no sabia de la missa a la meitat i crec que aquí s'està fent una informació esbiaixada. Les vagues són d'un sindicat, que és el majoritari, que és USTEC, no? Uh-huh. Però Comissions Obreres i UGT estan a favor de l'acord que s'ha arribat. I això no s'explica, només s'explica que tots els mestres

0: De què parlem? De ràtios o de sous?
1: Clar,
2: és que... Les condicions, eh?
0: Sí. Perquè si les ràtios... Les ràtios van a menys, perquè hi ha menys nens.
2: Sí, la complexitat,
1: jo crec que el tema de les ràtios...
2: ha esdevingut infinitament més complexa els últims 15 anys, 20 anys, del que era a la nostra generació.
0: Perquè totalment, ningú, totalment. Perquè la gent m'entengui, vagi per endavant, que crec que la sanitat i l'educació ha de ser on hem d'abocar
1: sagrats
0: tots els nostres diners públics, sí, perquè són la clau la de l'èxit d'una societat. Eh? Vagi per endavant.
2: En aquest... Els meus fills, per exemple, els millors amics són xinesos, són pakistanesos, són llatinoamericans, són... No parla ni un en català amb ells. Els meus són els únics catalanoparlants nadius de tot el curs. Ja comencem per aquí. La complexitat és infinita. S'incorporen a mig curs. Porten 7 mesos i apareix un. I comença de zero. I ara, com no poden posar part, l'han d'incorporar... Aquest nivell de complexitat, que no és excepcional, eh? No ho és, eh?
1: No, i a nivell de complexitat aquest és el menor dels problemes,
2: bueno, vull dir que... els psicològics que estan disparats, tota una sèrie de coses, eh? Però vull dir, no ho hem viscut mai abans com a societat, i costa molt d'incorporar. I ara es regularitza mig milió de treballadors amb totes les seves famílies, així pim pam. Has vist les coses que hi ha a Montjuïc, que no s'acaben mai?
3: Però encara que es regularitzin, que és necessari, els nens ja estaven escolaritzats.
2: Ja, però o sigui,
3: no
2: és
3: que
2: falta és...
3: regularitzar-se, perquè nosaltres ja els
2: demanem el dret d'escolarització. Perquè veiem el volum, eh?
3: Bueno, però el volum existeix. El que sí que és cert, una mica el que deia el Fran, doncs és que es va arribar a un acord sindical, de sindicats de classe, interclasse, que USTEC és un sindicat únic i exclusivament d'educació, que està molt bé, no dic que no. Jo soc president del comitè d'empresa també de la meva escola i del sindicat Comissions Obreres, i estem fent una tasca d'informació als docents i a la resta de docents i a les famílies impressionant, perquè sembla que és el que diu en Fran, no? que la vaga és de tot el sector, i no és de tot el sector. O sigui, s'ha arribat a un acord. Aquest acord...
4: Que preveu doncs 300 milions per l'escola inclusiva i també un complement retributiu.
3: Correcte.
4: Amb un augment del 30%, que això són 3.000 euros més aplicant 4 anys.
3: Correcte. Fins i tot ara ja han rebut una primera remuneració als docents de la pública, als docents de la concertada posteriorment. Es farà de forma diferent en la concertada, doncs es farà mensualment, i els de la pública pues, en dos pagaments. Però bueno, a poc a poc. O sigui, clar, teníem una diferència molt important en les comunitats educatives d'altres llocs de la resta de l'Estat. S'estan apropant? Sí. Discuteix un sindicat que, clar, que quan s'aniran apropant la resta incrementarà? Bueno, espera que succeeixi, encara no ha succeït, no? Per primera vegada, després de fa molt temps, perquè sembla que la gent se n'oblida, després de fa pues, 20-30 anys, doncs hi ha un gir cap a potenciar, en aquest sentit, l'educació o les inversions en educació de forma molt directa en el que és reducció de ràtios, ¿vale? Reducció de temps també de professors a l'escola. Per exemple, la concertada fa 30 hores presencials, de les quals 24 són de classe, ¿vale? I 6 són no lectives, que al final acaba substituint a gent o donant suport a altres professors, i no estàs corregint ni preparar-te en aquestes 6 hores. Són 30 hores presencials, no vol dir que un professor treballi 30 hores, eh? 30 hores presencials són dintre de l'edifici on fan les classes, ¿vale? I després ja li fots les hores que vulguis de preparació, de correcció, de lo que tu vulguis, ¿vale? Hi ha gent que li fa 35, hi ha gent que fa 55. Val? Llavors,
4: queden pocs minuts,
3: sí.
4: Per tant, hem de ser breus, val, per
3: doncs,
4: repartir també estos.
3: Llavors, l'escola pública, en lloc de fer 30 hores presencials, doncs fa 24 presencials, 18 de classe, 6 de no lectives. Ara la concertada podrà baixar d'hores, baixaran ràtios. Això és importantíssim. Jo crec que hem de valorar aquest acord, perquè és importantíssim. Després, a poc a poc s'anirà millorant,
2: sí, però...
3: clar.
2: A mi és una cortina de fum, eh?
4: Malgrat l'acord, hi ha un 40% d'escoles i d'instituts públics a Catalunya que ja han avisat al govern local que no faran colònies
1: ara,
4: ni sortides.
1: Això, aquí,
4: sí, és que, de cara al curs vinent,
1: això
4: és, no hi ha...
3: És tremendo,
1: això és tan
3: és tremendo,
1: greu.
3: És tremendo, però greu, hi ha sindicats, sí, que es dediquen a plantejar reptes d'aquest tipus, i sí, altres que no, ja ho
1: però
3: veieu.
1: Però és que aquí es perjudica...
2: Sí,
1: aquí
2: el govern
1: es perjudica,
2: venint la moto de Catalunya lidera. Lidera en què? En més vagues de salut, de sanitat, en les pitjors rodalies de la història d'Espanya.
1: Bueno, i era hora, no?, també, que realment... Que sí, ensenyament, estava claríssim que havia tard o d'hora, o sigui, i portem temps que s'avisa i s'avisa i s'avisa. Jo estic absolutament a

0: favor de que es vulguin manifestar. Perquè sí que és cert que ja no és el fet de 25 o 35, sinó la diversitat que hi ha dintre de l'aula i la manca de formació que ara mateix el professorat té per poder absorbir aquesta diversitat. El que a mi em sorprèn i penso del que se'n parla molt poc és el fet de que, i ara no anem de colònies, o sigui, què té a veure una cosa amb l'altra quan el fet d'anar de colònies ja és un sentit absolutament de pertinença.
1: Colònies i sortides d'escola.
0: Clar, ja, sí, l'escola pública es pot permetre molt poques sortides per pressupostos, molt poques, no té res a veure l'oferta d'una escola concertada amb una pública, però que a uns nens se'ls hi tregui les colònies. O sigui,
2: però qui li treu les colònies?
0: No. O sigui, és que...
2: Qui li treu les colònies?
0: Però per què ens hem de posar a pactar això? Tu saps tot el col·lectiu que hi ha darrere?
2: Però qui és el que es nega a anar de colònies? El govern o una...
0: A veure, si un jo sindicat... no ho tinc malentès, són els professors que ho han tret sobre la
2: tots
0: taula.
2: Tots els professors
0: però
2: no,
0: anem de colònies.
2: Tots els professors no.
0: No sé si són tots o pocs.
2: Tots no.
0: El que sí que és veritat és que hi ha
2: això?
0: Tot un col·lectiu a qui se li estan anul·lant. O sigui, a cases de colònies, empreses de monitors, menjadors, autocars...
2: Sílvia,
0: o sigui,
2: disculpa.
0: Quan anar de colònies a Catalunya,
2: clar,
0: o sigui, formar part...
2: Evidentment.
0: O sigui, ha sigut una identitat absolutament...
2: Sí, però qui ho nega? Qui ho nega? Qui diu que no vol anar de colònies? Quan el govern per primera vegada dona ara una ajuda econòmica...
0: De qui ha sigut la
2: que
0: idea?
2: No existe, de què ha sigut la idea de plantar-la dintre
0: d'un
2: sindicat?
0: Però de qui ha sigut la idea? D'aquí ha sigut la idea de dir que no anem de colònies.
1: Aturem les sortides.
2: Els que han signat un acord amb el govern de la Generalitat a la Conselleria d'Educació, ja et dic jo que no.
0: Aquí es perjudica directament,
2: bueno, però,
0: directament els nens.
3: És que el pacte Mugget i Comissions Obreres és un paripé.
0: O sigui, des de quan, quan fem vagues, el que fem és perjudicar els altres col·lectius.
2: Òscar, s'ha signat i Comissions Obreres i UGT són sindicats de classe. Com que no pinten res? Òscar, sisplau.
3: Menys del 20%.
2: Sisplau, com que no pinten res? Són sindicats de classe que representen a moltíssima gent a Catalunya. Val? No. En qualsevol indústria, comerç...
3: El PSOE es dedica a pagar 20 milions d'euros.
2: Sisplau, Òscar,
3: cada any a UGT, 20 milions d'euros.
2: A Comissions Obreres
3: perquè facin la gara-gara al govern.
0: Mira, jo l'única cosa que dic
2: una cosa
0: és que
2: i acabo.
0: No s'han de quedar sense colònies.
2: S'està fent servir ara mateix l'educació, perquè només porta el govern 2 anys. Ha començat un canvi molt important. Reducció de ràtios, reducció d'hores de professors, no. Increment econòmic, perquè si els profes no se'ls incrementa econòmicament no donaran classes, i de cop i volta, quina casualitat que un sindicat, que és un sindicat interclasse, no és un sindicat de classe de tots els treballadors, de diferents sectors, és d'un sector molt concret, que té unes influències molt concretes i que està buscant un enfrontament molt concret.
3: Pues, vale? Pues llavors, perquè ja tocava.
2: Com que ja tocava?
3: Clar que tocava.
2: Què és el que tocava? Que un sindicat interclasse actuï d'aquesta forma? No ho crec,
1: Deixa que s'expliqui l'Òscar.
3: Se'ns està desfent el sistema educatiu.
1: Parleu molt de colònies, però hi ha sortides, sortides en museus, en equipaments culturals.
2: Però qui ho nega, això?
0: Absolutament. No, és que no se'n parla suficient.
3: A través del PSOE es dedica a finançar els sindicats majoritaris laborables d'aquest país, Comissions Obreres i UGT, per fer una cortina de fum conforme les coses van bé, que hi ha una normalitat social, i no hi ha aquesta normalitat, no existeix. I com són tan minoritaris en educació, els està sortit el tret per la culata. Van fer un paripé allà al Palau de la Generalitat, mireu quin acord hem arribat amb tots els... amb ningú. Amb els que tens allà sempre untats amb més de 20 milions d'euros. Cada any que els hi donen de subvencions. A Comissions Obreres, quasi bé 30 milions. A UGT, cada any, perquè estiguin calladets i diguin sí, senyor, el que vosaltres ens digueu que...
1: Fran, queda un minut de tertúlia.
4: Ciutadà, el que demanaria és el que faig sempre. Hi ha temes que no haurien d'entrar a la política.
0: Clar.
4: I ara estem veient,
0: i estem veient
4: una guerra política, diguem.
2: Això és una guerra política, això no és una guerra d'educació.
3: Això és intentar espaipar un...
4: Siguem prou
0: humans. Quin sentit té?
4: Mentalment, ningú, siguem ningú, prou mentalment madurs.
0: És com si
4: es digués,
0: pues ara no mengen al col·le. Com que no mengen?
2: Hem d'arribar a aquest punt.
0: Però com s'arriba a aquest punt?
3: O sigui, un acord
0: com
3: real
0: pot ser
3: aquesta,
0: la corda de tibar?
2: Estan fent servir... tenen segrestat a una sèrie de població
1: dins del territori. Ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies a tots quatre per haver-nos acompanyat avui a la tertúlia, que vagi molt bé. I avui doncs posem punt i final amb la llegenda la llegendària banda britànica Deep Purple, que prepara el llançament del seu nou àlbum, es dirà Splat, i presentarà l'estat espanyol, doncs, amb diversos, amb diverses actuacions, aquest nou treball. És una de, diguéssim, les poblacions també que el rebran serà Barcelona, això però serà d'aquí a uns mesos. De moment el recordem...

0: les portes de Troia, amb Alberto Richer, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Amb la rendició del Japó l'any 1945, s'obre un buit de poder al Vietnam que Ho Chi Minh, líder carismàtic del Viet Minh, aprofita per proclamar la independència de la República Democràtica. Tot i els intents inicials de negociació, França no està disposada a perdre la seva colònia i el conflicte esdevé inevitable. La guerra entre el Viet Minh i les tropes franceses s'allarga gairebé una dècada i culmina amb una derrota humiliant pels francesos a Dien Bien Phu. A partir d'aquí, els acords de Ginebra de 1954 estableixen una partició provisional del país. Al nord, el règim comunista, liderat per Ho Chi Minh, inicia una profunda reestructuració política i social, mentre que al sud s'imposa un govern autoritari amb el suport dels Estats Units. La repressió i la manca de legitimitat del nou poder al sud provoquen l'aparició d'una guerrilla revolucionària, el Vietcong, decidida a combatre tant l'Estat com la presència nord-americana. Amb tot, el Vietnam es converteix en un nou escenari de la Guerra Freda, en què els interessos locals i globals es confonen i s'alimenten mútuament, abocant el país cap a un nou conflicte d'abast internacional. Benvinguts a Indochina de la Guerra Freda, benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les portes de Troia, el programa d'història de Ràdio Castellar, que s'emet a través de les ràdios de la xarxa aquesta setmana, amb el que serà el penúltim programa de la nostra saga que actualment estem emetent sobre la història d'Indoxina. Avui per parlar de Vietnam del Sud i Vietnam del Nord. I ho fem amb el nostre convidat, el nostre amic i company Jordi Sallarès, que ell és professor de secundària. Benvingut de nou, Jordi.
1: Hola, moltes gràcies. Bona tarda.
0: Bona tarda. Hem de reprendre el fil. És el quart programa d'una sèrie de 5. Ara ja per fi li podem posar el final a aquesta història. On ens vam quedar? En quin punt reprenem aquest fil al programa d'avui?
1: Doncs bé, ens havíem quedat en el context de la Segona Guerra Mundial, amb la invasió japonesa a la Indoxina francesa, on els francesos havien adoptat aquest rol del colonitzador colonitzat, invasió que va suposar un augment de les sancions per part dels Estats Units, que va desenvolupar